0: Aquesta combinació no falla, per certs.
1: Si treballes, si ràdio, somos com a ti.